0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.

0: Tírate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Arriben més èxits a la Tiba Ràdio. Els 40.

els40.cat, el web dels 40 en català. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Pues la semana pasada un amigo llegó tarde porque tenía el coche en el taller y no le dieron uno de sustitución. Y lo único que me salió fue, ¿qué? Así que le dije, vete a la Mutua. Yo ya me voy, donde además de coche de sustitución, me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Por fin en casa.
2: Podemos pintar la entrada y dar una vuelta al armario. Y aquí, ¿cómo ves una estantería?
3: Ahora que vienes con las pilas cargadas, es el momento de mejorar tu hogar. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en armarios, decoración, pintura y mucho más. Consulta condiciones en tienda web.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7: 52112, serie 42.
6: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
8: Esta vuelta al cole vais a ser los reyes del patio con los precios imbatibles. Como en los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99€ el par. Hasta el 18 de septiembre.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: Barcelona, 93.9.
11: Tornar a la rutina costa. Però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat tornar costa menys.
12: Xato! L'estiu s'acaba.
13: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Barcelona, 93.9.
2: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un vehicle avariat a la C-17 tot just fa uns minuts a l'altura de la Garriga, que en sentit nord, en direcció Ripoll, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, destaquem també doncs altres retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del nus de la Trinitat per la C-58, que de retruc doncs, també afecta a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit sud. Per últim, al vessant Llobregat també tenim lentitud en la circulació, tant a la A2 com a la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
4: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
5: Llibertat!
4: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada de l'escola. Només fins al 13 de setembre. Compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte directe en marques seleccionades. Entra a rodi.cat i consulta en les condicions. Rodi Motor Services, motor de confiança.
6: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: El web dels 40 en català. Els40.cat.

Quina era per mi la cançó d'aquest estiu, del 2026? I entre elles, entre el pòdium, vaig dir que aquesta sense cap mena de dubtes. La Dana Mena i Lola Índigo, la que es diu Petitoa. I atenció, perquè potser hi ha notícies sobre Lola Índigo. No sé si t'has assabentat ja, però és que ahir en un directe, Illo Juan, la parella de la Lola Índigo, va dir que segurament el seu casament serà el proper any, el 2027. No sabem si també va ser cosa, doncs, del seu cachondeo habitual que té en els seus directes i amb el seu bon humor, i ho va deixar anar com qui deixa anar qualsevol altra cosa. Però haurem d'estar molt pendents. Potser l'any vinent tenim el casament de l'Illo Juan i de la Lola Índigo, com va revelar ell mateix en el seu stream. Així estem inaugurant l'Andaia Catalunya. Soc el Sergi Sánchez. Tal com ho portes, de seguida escoltarem una nota de veu de WhatsApp que de veritat és d'aquelles que et toca, que et toca la fibra, i de quina manera. Abans seguim amb més ritme aquí als 40, la primera i número a tot el país, amb Kygo i Ava Max.

0: temes més mítics dels 40, el Take Me to Church de Hozier, i ara prepara't que arriba una de nova. 40.
1: El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya.
0: Es tracta del més nou de l'Ariana Grande, que ha tornat, i de quina manera, amb aquest tros de cançó. Hey, that I met you, love me. Ja està el número 10 de la llista més important del país, la dels 40.

0: És una altra de les cançons més importants d'aquest 2026, també perquè té relació amb el Mundial de Futbol. Per cert, notícia de futbol, que segurament ja t'hauràs assabentat també, però que té molt d'impacte a casa nostra, és que Leo Messi ha deixat la selecció argentina, ara sí, definitivament, després d'haver guanyat, no està gens malament, un Mundial el 2022.
1: Els 40... Sergi Sánchez.
0: Això sense oblidar les Copes Amèrica, tot el que va guanyar amb el Barça i companyia. I encara seguirà jugant a futbol, eh? Encara. Era Shakira i ara J Balvin i Maria Becerra. ¿Qué más

0: No hi ha una cançó més perfecta pel moment que arriba ara. Me acuerdo de ti, del Nil Moliner. I és que arriba el moment que puguis dedicar aquest espai, aquesta secció, a aquella persona que sempre ha estat al teu costat gràcies a Help de Santa Lucía. I és que hi ha persones que estan al teu costat, que t'ajuden quan més les necessites. Envia'ns un àudio i li podràs dedicar unes paraules, com ha fet, per exemple, la nostra amiga.
1: Hola, buenas. Yo quería dar las gracias a mi madre. Sé que no soy nada fácil de llevar y aún así...

ens donen la vida, literalment, però també estan sempre en aquells moments que més les necessites. Fantàstica, eh? Fantàstica aquesta nostra, la nostra amiga que ha enviat aquest missatge que podries enviar tu també. Ens envies el teu WhatsApp i potser demà et posem aquí en antena a l'Andalla. Bé, queda dedicada aquesta secció i també, ja que estem, doncs mira, de regal, la cançó que arriba ara, que no està gens malament, per animar-nos en aquest primer de setembre.

Mentre escoltava aquest timbre de la Kesha i del Pitbull junts, encara estava pensant en la nota de veu que m'ha escoltat, perquè tan important sempre tenir la família ben a prop. Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els complicats, i que tu faries el mateix per aquella persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i també ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu. Andallà, Catalunya, als 40.

0: Aquests són els Dardos, el Romeo Santos i del Prince Royce, que ens han acompanyat des de fa un munt de mesos. I com ens agrada aquesta cançó, que encara continua sent de les més importants aquí als 40. De seguida s'hi posa per aquí la Laia Partida. Sóc el Sergi Sánchez, però marxo amb un regal que no està gens malament. Vols anar avui al concert de The Weeknd? Sí, doncs va, et convido. Truca'm ara mateix.
1: Als 40. Als 40. Sergi Sánchez.
0: Mira que t'ho poso fàcil, eh? Només m'has de trucar. 9-3-3-4-4-14-13. Truca'm ara mateix. Fins demà, família.

0: Bon dia a tothom per aquí després del Sergi Sánchez. Ara aquesta nova hora de les 11. Amb els meus amics, Quevedo i Elvis Crespo, que hem compartit moltíssim amb aquest La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: I per graciosa jo, mare meva, la que he liat quan he arribat a les 10 a la ràdio, a la redacció. He llançat tot el cafè sencer, però que era un cafè molt petit. Mira la taula, l'ordinador, el bolso, un vestit que havia de canviar fins i tot. Tot fatal. Però bueno, ja estic aquí. Millor, eh? Estic millor, perquè he estat a punt de plorar una llagrimeta.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Cosetes que passen amb matins com aquest, al costat de la Taylor Swift, ara mateix amb aquest The Fate of Ophelia. En breus també, veiem una mica de patxatón amb Lola Índigo i Lucho Recca.

13 per portar-te una entrada per avui. Per poder gaudir avui dia 1 de setembre per començar aquest mes amb el seu After Hours Till Dawn. Així doncs, truca al 933 44 14 13 per emportar-te una entrada doble per avui. Truca'm ara mateix, que com diu la frase, me la quitan de les manos. Els 40, 40, tots els èxits, tots els èxits, els 40. I si dius què? Que estan donant entrades per què? Per The Weeknd amb el seu tour After Hours Till Dawn. Jo t'espero aquí perquè estaré tot el matí donant entrades, però ara també donem importància al que arriba. Això que ho ha patat a xarxes, aquest Love Me Not de Robin Lenei. Sí.

que per un pendejo no se llora. Són les paraules d'aquest Manuel Turizo en aquest matí, en aquest hora de les 11, que si tu estàs d'aquesta manera que dius ai, és que he tornat a l'estiu amb el cor trencat, doncs estàvem cridant aquesta cançó ara mateix. Com també aquesta, d'aquesta Jenny, que també va estar per la Costa Brava gravant un videoclip i que ara ens porta el remix d'aquest Dràcula. Per tu, vinga, a cantar-la.

Escolta, aquest Bruno Mars, que justament hem vist últimament unes imatges que hem de parlar, del marro de les imatges que han publicat Bruno Mars i Karol G. Justament estaven celebrant el llançament d'Estil. Però és que molta gent també ha dit, això podria ser que estan començant una relació, que estan junts? Ho parlarem aquí als 40. Per ara, jo et porto una que sí, que està molt enamorada amb la seva relació al costat del Plex. Arribarà per aquí l'Aitana, amb el seu superestrella. Te'n recordes quan aquesta cançó la cantàvem i estàvem parlant de que, ai, potser se la dedica a alguna persona, no? Doncs justament ja coneixem a la seva superestrella. També arribarà per Barcelona i a veure si se l'emporta. Per ara arriba Juan Magán i Omar Montes també al costat de la Aitana amb el seu Ayer la Vi. Exis com aquests que t'acompanyen aquest matí. I també tinc una cosa a explicar-te per si no tens plans per aquí cap de setmana. Per si no vas al concert de l'Aitana...

tots els teus èxits. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els40.cat.

0: con sus amigas en las calles de Madrid. Aquí tenías a Juan Magán y Omar Montes amb aquesta versió del 2026. Ayer la vies diu, del Bailando por ahí, del 2011. I masses bailoteos, com dirien detalles, ens hem fet aquest estiu 2026. Jo almenys, no he parat. I saps què passa? Que també avui tenim un gran bailoteo i és anar al concert de The Weeknd. I és que pots trucar-nos ara mateix per aconseguir la teva entrada doble al 933-44-14-13 per aconseguir la teva entrada de The Weeknd.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I mentrestant t'explico que no sé si t'imagines portar la teva bèstia a la teva primera cita al Tinder. Doncs sí, digues adeu al dating tradicional i passa't a Double Date de Tinder. Uneix el teu perfil amb el teu millor amic o amiga i fes match amb una altra parella d'amics i converteix la teva primera cita en un pla on tot flueix des del minut 1. Menys pressió, menys silencis incòmodes i molt més bon rotllo. Perquè amb Double Date de Tinder, el match val per dos. Xulíssim.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: ¿Se llamará Los 40 porque hay 40 personas detrás del micro?
4: Hay cosas que no sabemos, tipo directo, pero lo que sí sabemos es que con la fórmula coche-casa de Línea Directa juntas tus seguros de coche y hogar y ahorras.
3: Muy bien formulado.
4: Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Pues ya se acaba el verano.
6: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
5: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
6: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
5: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
7: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
10: ¿400 euros?
9: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
10: ¿400 eurazos?
9: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
10: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
9: Sí, consulta condiciones en ing.es.
11: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
0: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Barcelona Fòrum i han triat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte 5 a la tarda, les actuacions de l'Ilda Mijuls i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, guia de Sanqui i TH i la sessió de Loli Mora. Amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Bus i de Colacao.
12: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
13: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
14: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
15: El ventilador a tope y tú sin dormir.
16: ¡Qué calor!
15: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
17: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de l'Ildami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada en Sanqui i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40, amb la col·laboració de Soda Bus i Colacao.
11: Els 40.cat.

0: tercera setmana consecutiva número 1 de la nostra emissora, aquest petitó A. I moment també de recordar aquesta cançó de C. Tangana, el Tu me dejaste de querer.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I fem palmes ara mateix, com si estiguéssim celebrant una festa d'aquest estiu 2026, perquè en breus també veiem la Villa de la Mini Mini Mini, o All of Me, ens posem romàntics.
2: Tu me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la paz.

les coses petites que fan els grans moments. I és que justament això em recorda aquesta frase a quan la meva amiga a Vietnam, la meva amiga Laura, em va dir que aquesta cançó d'un altre cop també del Miqui Núñez era una cançó molt especial per ell i per la seva parella, l'Alba. A mi m'emociona moltíssim. Que visca l'amor, clar que sí, visca també aquesta Taylor Swift amb el seu Opalite, ara mateix.

0: Quina pujada ha fet aquest Jamaica a la nostra llista. En aquestes 3 setmanes ha passat del 25 al 8 i ara mateix número 3 de la nostra llista. Increïble. El que han aconseguit en aquest estiu amb el seu Jamaican, Yusel i també Solto. I ara mateix et poso Argentina i també Brasil amb això que va ser número 1 a l'agost del 2023. Sí, ja fa 3 anys del que va succeir al costat d'Emilia i Ludmila. Amb això que diu, detrás del humo, no sé.
1: Els 40. Laia Partit.
0: Ara que també es comenta moltíssim la nova era que portarà l'Emilia amb el seu canvi de look de cabell. Ho parlarem aquí als 40, com sempre. També prepara't per parlar de l'àlbum d'Alex Warren i molt més. Fever Dream, en breus.

Som jo i Katy Perry contra el món i amb aquest California Girls. Quines bones vibes. I també som la Katy Perry jo contra el món quan va treure el Con Calma remix al costat de Daddy Yankee. Per allà pel 2020-2019, te'n recordes? No, veritat? Doncs busca-ho ara mateix, Con Calma remix Katy Perry. I també és el que més a prop ha estat de l'urbà, o per exemple de fer una col·labo al costat de Romeo Santos, que arribarà per aquí amb Dardos. Andrés, veiem Batxata, tu i jo, aquí al costat també de Prince Royce amb el seu àlbum Better Late Than Never. Però ara t'explico una cosa que potser t'interessa per aquest fin de...

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Cada dia escoltant aquest échate pa allá i vine cap aquí, que anem cap a la Graciosa, que jo tinc tantes ganes de marxar cap a la Graciosa, que algun dia enviaré un DM a Elvis Crespo de poder fer una excursió entre tots amb la gent dels 40. Aquí tenies la Graciosa, també creació de Quevedo pel seu àlbum El Baifo, i en aquesta darrera hora de la una per compartir amb tu.
2: Els 40. Laia Partida.

0: amb aquesta energia, amb tota la seva energia, per aquesta cançó que es va convertir en l'himne oficial del Gran Depart del Tour de França del 2026. Aquest any, això que també combinava el merengue i el seu estil tan significatiu.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I per cert, tot un himne també aquest Hate That I Made You Love Me, del seu nou àlbum, amb qui està girant també, amb qui està girant aquesta Ariana Grande.

0: heavy tot el que ha aconseguit aquesta Olivia Dean amb aquest The Art of Loving, aquest àlbum del 2025, on també estava aquest So Easy. To Fall in Love. I és que la seva gira ha sigut tota una bogeria. Ha aconseguit, per exemple, exaurir 6 nits seguides al de O2 de Londres. Primera artista femenina en aconseguir aquest sold out. I parlant de sold outs, no sé si t'has assabentat del que va fer Sara Larsson amb el seu concert de Bangkok.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.
0: I és que el concert de Bangkok era l'únic de la seva gira que no s'havia esgotat. I què va fer? Doncs ballar al TikTok fins que ho aconseguís. Ho ha aconseguit. I la tens ara també aquí.

0: les nits que hem passat aquest estiu 2026. Estem a 1 de setembre i escoltant aquest I Got a Feeling. Per cert, no només escoltant a The Black Eyed Peas, sinó també escoltant ara mateix que et dic que s'han acabat ja les entrades que estava repartint dobles pel concert d'avui de The Weeknd. Sí, sí, 1 de setembre. Vindrà a la nostra ciutat de Barcelona, aquest que té cançons com I Feel It Coming, al costat de The Funk. Igualment, gràcies per escoltar els 40, per acompanyar-me, per estar supermotivadíssim per escoltar aquest The Weeknd, aquest que presentarà avui a la nostra ciutat de Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el seu After Hours Till Dawn. Però no preocupis que seguim una estona més també amb l'Aitana, 6 de febrero, o també Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes. Una estona més, fins a les dues, fins abans de dinar. Estem aquí escoltant molt més a la Ràdio dels Èxits.
1: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
4: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
3: Kiwis Spring.
4: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
3: Todo claro. Todo en un kiwi.
4: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
3: Kiwis Spring. Cargados de nutrientes.
5: Spring. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
7: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: pell de gallina ara mateix. Amb Juan Magán i Omar Montes, amb aquest Ayer la vi, versió del 2026. I és moment de dir-nos adeu. Queden 6 minuts per arribar al punt de les dues. I després d'aquestes darreres paraules, doncs és moment de dir-nos adeu. Jo me'n vaig a dinar perquè tinc bastant gana. És que avui m'he carregat el meu cafè. L'he llençat per tota la redacció. Bueno, ha sigut... L'he fotut tot fatal, la veritat. El tema 1 de setembre i t'espero demà també dia 2 a les 11 en aquesta setmana. Vinga, petons, mua, que descanseu.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida. 5, 6, 7, 8, valor.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
4: ¿Te unes? El Eco de los 40.
5: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Barcelona, 93.9.
8: Siéntete bien y ven siempre con un amigo con la suscripción Ultimate de Basic Fit. Únete al club que te sienta bien hoy y empieza ahora por solo un euro y llévate una mochila. Basic Fit. Ver condiciones en basic-fit.es.
9: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a IOA.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
10: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
11: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
12: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada Sanki i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
13: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 5 de setembre, 11 de la nit, Sant Adrià del Besòs, plaça de la Vila, amb els teus DJs Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.

0: És Petito, a la col·laboració d'aquest estiu 2026, que, atenció, porta regnant la llista del 40 al 1 ni més ni menys que 3 setmanes consecutives. Amb elles comencem aquesta nova tarda ja d'aquest 1 de setembre. Si t'has incorporat avui a la feina, molts ànims, que avui, amb els èxits, doncs ho recobrem tot, eh? Va, som-hi!
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I és que ja mateix dono play aquest Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, que aquesta setmana s'allunyarà de la vida pública quan acabi la seva gira Eternal Sunshine Tour. Molt bona tarda.

Que són aquest Cara de cul de la Naina i Jules. És la reversió d'aquest any 2026 de la cançó original del 2016 del Soques Grasses. I va, que ens has de punxo el Dai Dai, o també Dime Dónde Estás, d'Álvaro de Luna. Però abans arriba Reiki J Balvin amb això que es diu Indeciso.

Són els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce del seu projecte col·laboratiu Better Late Than Never, que van trobar al novembre i ho han petat moltíssim. I va cantar set punxual Maluma al seu corazón, també Señorita de Shawn Mendes i Camila Cabello, o el bachatón de la L de la Lola Índigo i el Lucho RK. Però abans arriba la Olivia Dini, això que es diu So Easy to Fall in Love, del seu darrer àlbum, The Arts of Loving.

És Corazón, de Maluma. Són aquí als 40 en aquesta tarda de dimarts. I en res et punxo el Dai Dai de Shakira i Barnaboy, que és una cançó que no faltarà a la residència europea que muntarà l'artista colombiana en uns dies, a Madrid. Tot això i més t'ho punxo en res. Abans, Mr. Know It All, del Teddy Sims, sonant aquí als 40.

0: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Piel Kids El Corte Inglés por 49,99€ son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200€ al mes.
2: ¿Qué al año serían?
3: Uno, dos, tres.
1: Más de 2.400€.
2: ¡Ya me has descontado!
1: Esta semana el melón a 0,59€ el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: ¡Chato!
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: L'estiu és l'època de remullades. Dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
7: Comencen les rebaixes de Mataró Park. Vine i gaudeix de descomptes increïbles a les teves botigues preferides. Moda, tecnologia, llar... Tot el que necessites és a Mataró Park.
8: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extrem Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
9: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
8: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
9: Tres dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
8: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
10: Última hora, cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
11: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
12: El ventilador a tope y tú sin dormir.
13: ¡Qué calor!
12: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
6: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 5 de setembre, 11 de la nit, Sant Adrià del Besòs, plaça de la Vila, amb els teus DJs, Leia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Els 40.cat. El web dels 40 en català. Yes.

0: És APT, de Rosé i Bruno Mars. És una cançó del 2024 que està inclosa en l'àlbum debut de Rosé, que es diu Rosie, mira quina coincidència, i amb el que amb ells tanquem aquesta hora de les 4. En res obrim l'hora de les 5, així que no et preocupis perquè començarem amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també Raven Laney o Nil Moliner i el seu Libertà. Va, no desconnectis.
1: Els 40. Pau García.

És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, la cançó amb la que Quevedo ha aconseguit ser l'artista espanyol més escoltat aquest any 2026. Així comencem aquesta nova hora, espero que estiguis més que bé. I va, que no se't punxo la Villa de Ryan Castro i Capo, també Libertat, Daniel Moliner, o Avicii i el seu The Nights. Però abans arriba la Raven Lanay, amb això que es diu Love Me Not. I és que arriba des de Chicago amb el seu so R&B i soul per enamorar-nos amb aquesta cançó que ja gira aquesta setmana des de la 17a posició de la llista més important de tot el país. Com ja t'he dit, es diu Love Me Not. Bona tarda. Sí.

0: és la Villa de Ryan Castro i Capó. I és que es diu així, no sé si sabies, perquè és una col·laboració que va sorgir ni més ni menys que a la casa de Ryan Castro. Allà li diuen, doncs, la Villa. I no sé si l'has vist al videoclip, però la veritat és que surt realment la casa de Ryan Castro i no sé si a tu, a mi, m'han donat una mica d'enveja, eh? Piscina, palmeres, un coco, si us plau. Per favor, para ja de donar-nos enveja, eh?
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I també ens dona enveja perquè té un ventilador, són Banda Neon, Buos i Mon DJ, que ja sona per aquí, pels 40, puja el volum, que t'apassionarà aquesta cançó.

Si es que ya te digo al Manuel Torizo, que por un pendejo no se llora salud mi reina. Si es de Baqueta Macla, que está a la posición número 32 aquesta setmana. Ja arriba Dràcula, Tame Impala i Jenny, una cançó que originalment estava a l'àlbum Dead Beat de Tame Impala i a la que aquest any 2026 s'ha unit Jenny.

0: que va sonar aquest Get You a Party Animal de Charlie Black, sonant aquí als 40. I en res, ens veiem aquesta, eh? Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes. O també et punxaré aquesta, eh? Te confieso, del De Paul. Tot això i més, t'ho començo a punxar en res, així que impossible moure's, eh?
1: Seremos muy directos.
2: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
1: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
2: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
4: ¿400 euros?
3: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
4: ¿400 eurazos?
3: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
4: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
3: Sí, consulta condiciones en ing.es.
5: ¿Pasas del romanticismo cringe de las primeras citas?
6: Quería que nuestra primera cita fuera especial.
5: ¿Vale? ¿O no?
6: Tu sonrisa me recuerda al amanecer.
5: Pasando.
6: Pero si ni siquiera he llegado al estribillo.
5: Evita la vergüenza ajena con Double Date de Tinder. En una cita doble puedes llevarte a tu bestie para que todo fluya. Rompe con las citas de siempre. Prueba Double Date de Tinder.
7: Chato. L'estiu s'acaba.
8: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Barcelona, 93.9.
10: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
11: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
12: Buena venta.
11: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: Ven a Ocasión
13: Plus. Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
14: ¿Encara pagas cada visita al veterinari?
13: Això s'ha acabat.
14: Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límit. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giadam Sanki i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
16: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 5 de setembre, 11 de la nit, Sant Adrià del Besòs, plaça de la Vila, amb els teus DJs Leia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Els 40.cat.

0: Este confieso del de Poli. Abans també escoltàvem Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes. Amb ells m'acomiado. Et deixo ara amb el Karin Herrero, que et segueix punxant tots els èxits com El Petito, Adana Mena i Lola Índigo, també Opa Light de Taylor Swift o Mala Mujer de Té Tangana. Jo torno demà, des de les 4 i fins a les 6 de la tarda, aquí, als 40. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García.

Aquest és el nostre actual número de la setmana gràcies a les teves votacions. Del 40 a l'1 és el Patito d'Anna Mena i Lola Índigo, una de les que més ens has demanat a través de les xarxes socials perquè et poséssim els 40 on tour aquest estiu 2026 a la teva ciutat i al teu poble. I atenció perquè queden algunes dates en

0: setmanes i mesos, gràcies a cançons com, per exemple, aquesta, que es diu Farfalle, Mariposas en Italia, Papallones, i que ara mateix la recuperem aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 a tot el territori, com ho fem amb el més nou, que es diu Love Me Note, pujant a 4 aquesta setmana, des de la 21 fins a la 17 del 40 al 1.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

original, evidentment, del Mundial de Futbol Masculí 2026. I aquí la tens a través dels 40, des del 40 a l'1. És un dels himnes que de moment està dins el top 5, número 5 actual de la llista. Les tenim totes a l'especial. Qui arriba és Dràcula, és la 4 de la llista aquesta setmana.

0: escoltat molt, moltíssim a través de la nostra ràdio, però especialment també els 40 On Tour, juntament amb Prince Royce, el seu Dardos, i en res arriba La La Love You.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Tiri, tiri, tiri. ¿Se llamará Los 40 porque hay 40 personas detrás del micro?
3: Hay cosas que no sabemos, tipo directo, pero lo que sí sabemos es que con la fórmula coche-casa de Línea Directa juntas tus seguros de coche y hogar y ahorras.
2: Muy bien formulado.
3: Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
5: ¿Te unes? El Eco de los 40.
6: ¿Qué, qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

Iniciem l'obra junts amb una de les cançons més importants d'aquest estiu 2026 i que te l'hem posat-hi molt a través dels 40 On Tour, la nostra gira de referència als pobles i ciutats de Catalunya aquestes últimes

0: van preguntar si em casés quina m'agradaria que fos la cançó d'entrada de Nubis. Doncs aquesta potser seria una d'elles, una de les més aclamades aquest 2026, de la mà del nostre estimadíssim Alex Gorran amb el seu Ordinary, que s'acosta a camí de dos quarts. Què tal, com estàs? Arriba Taylor Swift.
1: Si és un èxit, sona als 40.

9 i 9 és un dels himnes brutals de Teddy Swims. És l'actual número 9 de la setmana del 40 a l'1. I canviem radicalment d'estil musical, perquè arriba una de les importants aquest estiu, i de fet l'hem posat i molt als 40 On Tour aquest 2026.

0: Bueno, senyora, aquesta és la cançó de Manuel Turizo, que ens acosta camí de les 10 de la nit, mica a mica en aquesta del dimarts 1 de setembre del 26. Les tenim absolutament totes encara per descobrir, com per exemple APL amb La Plena o fins i tot Rihanna amb el seu Stay. Aquí les tenim totes, no ens aturem. 24-7, seguim.
1: Aquí posem els èxits. Els 40.

0: sols.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.